0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sanz.

Escuta, escuta, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.

0: Toutes les personnes que je connais.
1: Alors, Christian Andréu, il y a une croissance ici dans les contenus générés par l'intelligence artificielle. Nous, à ce moment ici, sommes à répondre des questionnaires à l'entour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la radio, qui commence à venir de voix qui viennent ici de générateurs et tout à coup. Alors, quina és la plaça de l'intel·ligència artificial dins el context de la revista Sapiencio?
0: Pel moment pas gaire, per amor que hi ha de cop si demanem un pau d'informació, més que és informació que és bruta, que és pas neto. Aquella informació, nosaltres la treballam, els éssers humans, justament havent publicat fa pas gaire un article a la revista que era sus la presència de cada de mà en mà de textos i d'articles realitzats per IA pas per humans. I com que això és un danger, nosaltres treballem pas gaire amb la IA. Això que facem mai és, per exemple, a nivell d'il·lustracions, de dibuix. Això que demandam a la IA de far de il·lustracions per complementar els articles d'un poc fa 2 o 3 mesos que treballam amb la IA, però que és una gran ajuda, però que si no, per nosaltres seria força car de trobar una persona que fa les il·lustracions per les revistes. Amb l'ajuda de la IA, doncs le fiche és positiu.
1: Bon, hai legit justament sui siti de Sapiencio que a loro actualo internet es mai que mai utilizzato per los robots que non pas per los humans. Alors, de que ne pensos da questa situació?
0: Doncs nosaltres algun cop havíem dit que veleu nosaltres érem els darrers resistents de la llengua occitana així en Catalunya un poc per far rire, no? Mas, ara també diguem que serem veleu els darrers humans que treballarem en escriure articles en internet, però que, com a totes ja sabem, la majoritat d'articles de textos són escrits per l'IA i no pas per humans. Això és un maig més vital.
1: Escuto, só, dempuei la pandemia, per exemplo, em mais de la crescência de l'utilização de l'intelligência artificial, o Christian, e há também la crescência de la mesfisança cap a la ciência. E o rol de Sapiencio é justamente de fare la vulgarização de la ciência em mais em lengua occitano. Alaro, trapassa de dificultats aquí per menar aquest treball 6 anys aprèp la debut d'aquella pandèmia e d'aquella pensada també?
0: Nosaltres sempre contents de tot el treball fet. Quan havíem començat a fer les jornades, la toco era difusar la llengua occitana, però que en aquell poc són que hi havia un numeric, que era el jornalet, això que volíem fer era allar un poc mai de visibilitat a la llengua occitana. D'en primer havíem pensat en occitanio, solament en occitanio, mas après que havíem trobat que la gent del sud de Catalunya que és mai interessada per l'occità i après de genades la resulta és que havíem arribat durant 10 genades, pas ara, mas durant 10 genades, havíem arribat a gairebé 2 milions de visitaires. Perdón?
1: 2 milions de visitaires per an?
0: De la revista Sapiencio Occitano e també Mediavaloc. Amb dues. Mas al long de detenados. Mas se la toco era far difusió d'una temàtica científica e històrica en una llengua minoritzada com

0: universitat, nosaltres pensam que havent capitat pla, és pas gaire, 2 milions de visitaires, mas per la llengua occitana e la sia una situación, per exemple a la Vall d'Aran e en Catalunya, nosaltres pensam que foguet un bel succès.
1: Alors, per nosaltres Sapiencio és un succès també. Christian Andreu, has aquí mai o menys lo perfil del món que ven llegir los articles sui site? Son de... És possible de saber aquí? Cal és lo perfil d'on te ven?
0: Mai o menys. Per exemple, d'Occitania Toto... La majoritat són d'habitants del Llenguadó, són els que mai llegissin la revista. Poi havem força aquitats, també, pas gaire en Provenço. En de fora d'Occitania, bàsicament serien els legeires d'aquelles revistes que són dels països catalans, bàsicament.
1: Extraordinari. Alors, és possible d'haver de contribució dels legeires aquí dins les pagines de la revista Sapiencio?
0: Nosaltres convidam a totes les persones que volen fer una contribució a la revista Sapiencio e Medievalo a través de quin que sia de temàtico científico o d'informació en general o també d'història, de nos contactar e se volets que podem parlar de publicar això que volets transmetre.
1: Extraordinari. Alors, in tutto d'arriero che estiu, Christian Andreu, perché ses historian e as aqui in agate su nostro societate di UEI, avem aqui las crises climaticos, las tensios geopoliticos, las revolucios científicos, e avem l'impressiu d'haver in acceleratiu, tout es accelerat naqueste moment, am l'intelligenza artificiale, am internet. Allora, per tu, chi è il fenomeno attuale qui che potrà cambiare prigondomen nostra società din las anadus che venon?
0: De seguro che sarà la IA, però che già abbiamo la IA che lavora mai sui testi e sui articoli dell'internet, ma noi de cops utilizziamo, è vero che utilizziamo di informazioni che ha a internet o che va alla IA, ma noi vogliamo dire a totes les persones d'assajar de resistir. Però que veleu nosaltres, hi ha de cops que podem demorar, veleu una setmana i mitja en fer un reportatge o fer una crònica. Havem treballat de llibres, havem treballat el paper escrit, i penso que és cosa important. Però que si no... Lo d'enjoy és que la IA dirà això que vol, nosaltres crederem això que dits la IA. És important, de resistir, o sigui, de resistir a través de lo paper i los llibres.
1: Meravillo, Christian Andreu, per lo mundo que coneix pas en caro, Sapiencio, hi ha lo site internet sapiencio.eu e hi ha també de publicacions aquí sui Facebook. És possible de trobar la revista din d'altres plataformes també?
0: Oh, la trobaràs a LinkedIn, la trobaràs a Instagram, la trobaràs a Twitter e també a Facebook. I hi ha un fum de la presència de Sapiencio Occitana de Medievalo a tota la rede social.
1: Meravilho, Christian. Merci esforço per nos haver respondido as nossas questões aqui. Te desiram in un pulido giornado e al cop que vem.
0: Un abraçado.
1: Al cop que vem, Christian Andreu aqui de la revista Sapiencio. Farei um pauseto musical a não tornar a escutar em pau de Mussutelli e de Juventus. Eles que serão em concerto de Lencastre de l'Universitate Occitana de la Gepio, que será o tema aqui de nossa entrevista. Veneto, amém, Silvio Berger.